0: seo ur gaila.
1: An seo ur radio rira.
2: Chail tú de alien. Chail tú de chrí. Chail tú de chianga. Chail tú de lí. Chail tú de ráigeal. Cá bhfuil sí na lí.